0: Hoy por hoy, Àngels Barceló.
1: Hoy por hoy, Menorca, Luis Soler.
2: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy por hoy, Menorca. Avui és dimarts, 26 de maig de 2026. La culpa fue del cha-cha-cha. Se'n recorden d'aquella cançó? Jo no sé si serà la culpa de la calor, però a algú li hem de mirar de posar probablement la culpa. En el transcurs del dematí, una dona ha resultat ferida lleu en un accident múltiple a la carretera general, allà on precisament a la zona on s'estan fent obres es demana que hi hagi reducció de velocitat i que la gent vagi a poc i en compte. Sembla ser no tothom va tenir això en consideració, o el que fos. El que sí sabem és que diversos vehicles van resultar accidentats amb tot el que això suposa. Doncs greu, importants cues d'espera un poc per veure que s'acabi de resoldre la situació de l'atenció de les víctimes del succés. Però podem sumar. Fa ni tan sols dues hores un cotxe que no tenia accionat de manera deguda el freno de mà va acabar doncs precipitant-se des del carrer Sant Cristóbal del Castell cap a baix, cap a baix, cap a baix, trencant la barana i el passeig i enduguent-se un banc que hi havia i tot el que en definitiva ha trobat en el pas, baixant en picat fins a la porta mateixa d'Escau, el barrescau de Calacorp. No hi ha víctimes, això és lo important, però el que tal vegada sí que hem de intentar dir que és que el realment important és el fet de que hi ha que anar en compte a la carretera, en qualsevol moment. Però, si un mes de maig, de cop i volta veiem que augmenten bastant les temperatures i augmenta el tràfic perquè hi ha més gent, són indicadors de que la nostra atenció, precaució, ha d'anar també en augment. Sabem que hi ha molta gent que ens escolta al cotxe. Des d'aquí, pensem en ells, els hi demanem que ells també pensin en la carretera. I ja que hi ha un factor, sens dubte, meteorològic en tot plegat, com nou, doncs ens interessem per saber quin temps faran les properes hores. Una informació que ens avança Noelia García. Bona tarda.
3: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca continua el temps estable i càlid. S'esperen màximes de 29 graus a Ciutadella i 28 a Maó. Durant aquesta tarda predominarà el sol amb cel poc ennuvolat o clar. Demà dimecres pujaran lleugerament les temperatures, màximes de 27 graus a Maó i 29 a Ciutadella. També serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat amb boires al matí. La temperatura mínima estarà de 16 graus a la capital, bufament fluix amb brises. És una informació d'AEMET.
4: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
5: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
4: Ven a verlos en Landino Mahó. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
6: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
4: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
2: Bé, el gin de Mahó continua guanyant terreny, especialment al mercat nacional. Durant l'any passat, la comercialització de la ginebra menorquina amb indicació geogràfica va créixer un 0,6%, arribant a les 345 tones venudes. Aquesta bona marxa ha fet pujar el valor total del producte en un 1,6% respecte a l'any anterior, generant un impacte econòmic de 4,3 milions d'euros. Per mercats, gairebé el 59% del gin de Mahó es consumeix aquí, a les nostres illes, L'exportació representa una quarta part, mentre que el mercat de la resta d'Espanya es queda amb el 17%. Aquestes dades les hem volgut comentar, o millor, que ens les comentin des de la pròpia empresa. Adolfo Vilafranca és el gerent de Ginxuriguer.
7: Bueno, a ver, que tengo una pequeña valoración. Referente al crecimiento, lo primero decirte que, bueno, es decir, para nosotros ha sido una buena noticia y una alegría ver que, bueno, que los mercados, pese a la situación y la coyuntura pues internacional o nacional en la que nos encontramos, hemos sido capaces de mantener las ventas o incluso de crecerlas, ¿no? Esa es la primera de las buenas noticias. Referente a lo que es los balanceos entre diferentes mercados, bueno, eso ya es mucho más complicado porque, claro, nosotros no vendemos a detallista final, sino que lo que hacemos es vendemos a distribuidores. Entonces, es verdad que se pueden producir cruces, es decir, tú puedes vender a un distribuidor de Cataluña y que esa venta aparezca en, por ejemplo, en Valencia o en Andorra o incluso en Málaga, ¿no? Y a la inversa, vendas en Menorca o vendas en Mallorca y luego esta se desplace a cualquier otro de los mercados, con lo cual es decir, sí es importante el crecimiento fuera de península, pero sobre todo lo que nos dice la foto es nos ha situado un poquitín más en la realidad de lo que son nuestras ventas. También es verdad que además estamos en una situación, además de la coyuntura internacional y nacional, que no es precisamente de alegría, precisamente en el año 2025, también estamos en la coyuntura de lo que son las bebidas alcohólicas, que están en un retroceso, ¿no? Entonces, también para nosotros es muy importante haber conseguido consolidar unas ventas y que estas nos hayan ido para atrás, pese a que hay una reducción del mercado de las bebidas alcohólicas. Y referente a la exportación, pues bueno, siempre nos pasa un poco esto, es decir, crecen unos mercados, bajan otros, sube, a lo mejor ha subido, por ejemplo, ha subido un poco Estados Unidos, o se ha mantenido, nos crece Italia, se nos cae Argentina, nos sube México, es decir, siempre estamos en variabilidad de mercado y esto sí que afecta muchísimo, por ejemplo, lo de Estados Unidos, la guerra de aranceles de Trump, que eso siempre distorsiona lo que son ventas internacionales, la situación de Rusia, la situación, por tanto, todos los mercados del este están, pues, así un poco temerosos, todos los mercados indoasiáticos que también están un poco ralentizados, es decir, es muy difícil, a veces nos crece un país y luego se nos cae otro. Lo único que pasa es que lo que nos alegra es, de alguna forma, que pese a todo, pues conseguimos mantener las ventas cuando a una nos crecen y otras se nos caen. Siempre hay que tener en cuenta que nosotros somos un producto residual, es decir, no somos un commodity, somos un producto de aquel que quiere hacer una experiencia o una cosa, una degustación gastronómica específica, que es lo que pasa también. En épocas de crisis la gente va a tiros más seguros, entonces productos como los nuestros sufren muchísimo más cuando hay crisis, sobre todo en lugares en los que no te conocen porque evidentemente la gente no quiere hacer experiencias en las degustaciones, ¿no? Entonces se va pues a los productos que ya conoce y que le van a garantizar pues bueno, el consumo y el disfrute que prevé en el producto que compra.
2: Eren les paraules d'Adolfo Vilafranca, gerent de Ginxuriguer. Arreiem de les bones dades de la nostra Ginebra i continuem.
8: Amante de la brasa, descubre esa parrilla de Slago en Calambós. Carnes premium con vistas al puerto. Angus, chuletón, T-bone y tomahawk. Además, arroces, tapas, cocina menorquina, vinos selectos y música en vivo. Y para los peques, zona infantil. Reserva en zaparrilladeslago.com.
9: La primavera ya está aquí y tu piel necesita un nuevo despertar tras los meses de frío. Ven a la clínica de la doctora Alicia Escamilla. Hemos diseñado tratamientos especiales pensados para resaltar tu belleza natural y mejorar tu bienestar, porque cuando te sientes bien, se nota y se ve. Tratamientos avanzados para una piel hidratada, firme y radiante, porque con la medicina estética recuperas tu mejor versión y mejora tu actitud ante la vida. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. Clínica Alicia Escamilla. Te esperamos en Avenida Francesc Femeníes 68. Tu mejor versión empieza hoy.
10: Dedicatòria amb Bep Portella.
11: Hola, bon dia, bona hora, ben trobats, bona gent. Dissabte passat vam anar a fer una volta per Ferreries Floreix. Allà anem cada any perquè és un gust passejar per aquells carrers que els mateixos veïns transformen. A Menorca, que els festivals florals, en el seu contingut actual, van començar el 2008 a Mo i a poc s'han anat escampant a tots els pobles. El fet que s'hagi generalitzat, tal vegada, ha fet perdre l'impacte que tenia una activitat singular, però ja sol passar sempre això. A Ferreries, però és especial, perquè la festa de les flors no és cosa de l'Ajuntament, que ajuda en coses com la circulació de vehicles, prou important, sinó que és cosa dels veïns i de les entitats del poble. Això ho fa diferent en els altres municipis, en els quals, tret d'excepcions, la majoria de l'espectacle va a càrrec de l'Ajuntament, que contracta i paga professionals perquè facin les seues creacions. Professionals que segur que hi posen més esforç que no els que facturen. No vull haver importància en això que la té, perquè requereix organització, iniciativa, preparació d'espais, coordinació de muntatges i de desmuntatges, etc, etc. Però no té l'element popular que es pot respirar a Ferreries. És cert que quan ja se n'han fet molt d'anys, cada vegada costa més inventar muntatges i creacions que sorprenguin els visitants, ja que els recursos gairebé sempre agafats de la vegetació silvestre arriben a ser reiterats, però sempre solen trobar la més d'interès. A més, el concentrar les creacions en un espai urbà limitat fan que la presència de gent que passeja formi part també d'aquest mateix muntatge. Enguany, a part de les actuacions musicals diverses, en les quals vaig poder veure un rocker alternatiu com en Borja Moll Joan dirigint la banda de música infantil del poble, també hi havia una exposició dels 40 anys de l'agrupament Escolta de Sant Bartomeu. A Ferreries, tot el que és associacionisme a l'entorn de la parròquia és un motor de dinamització del poble que un visitant observador pres descobreix. A tots els participants, enhorabona i que mos tornem a veure l'any que ve.
4: Sim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y tóners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Sim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
2: A la ràdio sempre intentem compartir la informació, fer molt d'agenda cultural, que sapigueu el que es pot fer per Menorca i estareu d'acord en que notem que hi ha una efusivitat, deu ser perquè és el mes de maig o és la primavera, moltes coses i molts actes es preparen. Avui centrem un poc la nostra atenció en The Yoga Gallery. Ja vos sonarà, perquè no és nou a Menorca, s'ha anat desenvolupant durant els diferents darrers anys que hem pogut explicar, però avui tenim el gust de que ens acompanyi en Gabriel. Bon dia, Gabriel.
12: Bon dia.
2: I gràcies per acompanyar-nos.
12: A vosaltres.
2: Que esteu un poc allà, doncs, en el tema de que sigui una realitat un any més en aquesta edició de 2026. Què és The Yoga Gallery?
12: The Yoga Gallery és un moviment que neix aquí a Menorca, en concret a l'illa del Llatzeret, com tu estaves explicant ara fa 5 anys. Sí que és cert que neix com una activitat que li posem el nom de Festival de Yoga perquè reuneix diversos professors, perquè reuneix públic, bueno, en aquell moment, doncs, sobretot en la primera edició venia de Menorca i d'Illes Balears, però The Yoga Gallery ha anat creixent, ha anat seguint un camí que l'ha portat a ser un moviment de yoga, entenent el yoga com una activitat des de l'organització entenem que ha de formar part de la quotidianitat i allunyar-se del que en general està passant en el ioga, que és que es comprèn com una espècie de bombolla que ens aïlla d'aquesta realitat, que va massa connectada amb la idea de wellness, de benestar, quan el ioga precisament el que busca és que connectis amb aquesta realitat, per més crua que sigui, no? I en aquest moment de crisi social, climàtica, política, d'ecosistema en general, no? Doncs el ioga hi juga un paper fonamental precisament per això, per no evadir-se, per no fugir, sinó per connectar amb la millor versió de nosaltres mateixos, no una versió entesa com per després poder aspirar a poder projectar expectatives, sinó aquesta versió que fa treure la millor part d'un mateix per abocar-se, per entregar-se als altres, al teu veí, a les persones al teu voltant i de més enllà, per construir entre tots un món més habitable, un món millor per tothom.
2: El ioga ha anat guanyant adeptes. Des que vau començar un poc aquesta aventura, hi ha molta més gent que vos segueix. Una part important del que oferiu són tallers, cursos, formació.
12: Sí, el ioga ara mateix mou... El ioga s'ha convertit en un negoci. No hem de fugir d'aquesta realitat. Mou moltíssims seguidors. El que passa que moltes vegades, fixa't, no? La pregunta que fem... no és del tot correcte, en el sentit que crec que es pot entendre prou bé, no? Quan trobes, si estàs en el món del ioga, trobes algú amb qui en ratlles, no?, del festival i tal, la pregunta és, tu practiques ioga o tu fas ioga, no?, aquesta és l'altra. En canvi, el ioga és més una qüestió d'evitar, no? Jo estic en el ioga, perquè el ioga és una manera de viure, no és una pràctica... que té lloc durant una hora o una hora i mitja en una sala i que per tant allà passen un seguit de coses i connectes amb unes emocions i connectes amb una realitat teva, amb una veu interior que a vegades, moltes vegades et demana canvis en les teves relacions, canvis en el teu dia a dia, en el treball, en l'entorn més immediat, sinó que és una manera que t'acompanya durant tot el dia, no? Per tant, el ioga ha anat creixent, com tu deies, s'ha fet gran, però en canvi, a conseqüència d'estar vinculat a aquesta part més del business, del negoci, ha perdut l'essència. Llavors, des de Ioga Galeria, el que ens proposem és tornar el ioga a aquesta part essencial, no? I sí, en el cas de Menorca, en el festival, claríssimament, és a dir, estem amb xifres que no tenen res a veure, afortunadament, amb el que és la primera edició, vol dir que és una proposta que agrada, val a dir que, sens dubte, Menorca, l'illa del Llatzeret en concret, hi juguen un paper fonamental en aquesta crida, no?, d'aquest públic, que en aquest any, sobretot, es nota l'arribada de molt públic estranger, sobretot d'Alemanya i del Regne Unit.
2: Ho hem comprovat, des de l'illa del Llatzeret aquest soroll que sentim de fons no arriba, és a dir que hi ha aquesta pau que també entenc que es necessita i que molta gent cerca. Comentaves abans, no?, un poc en el món real que vivim allà on hi ha tantes qüestions, pressions i certament el poder connectar o evitar el ioga és una qüestió que ens ajuda no a fugir, ens ajuda probablement a gestionar millor, no? Un poc el que són aquestes realitats i trobar-nos nosaltres millor també dins d'aquestes realitats.
12: Nosaltres ens trobarem millor sempre i quan és curiós, no?, com el món tendeix cada cop més cap a una espècie d'individualisme i fins i tot a cuidar el que tenim, aquest entorn propi, no?, aquest entorn immediat de la família, dels amics més propers i tal. Mira, no fa massa aquí, no? Hem viscut en el cas del País Valencià, no fa massa, no? Va haver aquesta crisi arran de la Dana i vam demostrar la capacitat d'entrega, d'ajuda, de volcar-se cap a intentar posar remei en aquella desgràcia. Però és curiós com... uns quants quilòmetres, bastants més quilòmetres, no?, més enllà, quan aquestes desgràcies passen cada dia, em refereixo, per exemple, a Nepal o la Índia, no?, o altres causes que hi ha arreu del món, però, en canvi, ens costa molt més, doncs, simpatitzar amb aquestes causes, no? En el cas, per exemple, també del genocidi a Gaza, no? És curiós com, per exemple, la resposta que hi ha hagut dins el món del ioga ha estat molt, molt fluixa, no? Molt baix, de molt baixa intensitat, quan, precisament, el que busca el ioga és que tinguem aquesta capacitat de no mirar-nos tant, de no intentar aïllar-nos, de protegir, sinó de creure en nosaltres. Quan un creu en un mateix, quan un es troba amb ell mateix, desapareix aquesta necessitat de protegir-se i el que neix és la voluntat, la voluntat de fer el bé cap als altres i cap a tot el que ens envolta. Per tant, no és, no hi ha un radi exclusiu, no, d'acció. És a dir, el radi d'acció no acaba al País Valencià, en el cas de la Dana. El radi d'acció ha de poder arribar a tot el món, i no només a tot el món, sinó a tots els éssers vius, no? A tots els éssers vius, que al final tots formen part de la mateixa realitat.
2: Penso en els oients que ens estan escoltant. Què els hi podem dir? Quina és un poc aquesta part pràctica de, escolta, això comença ja, has de fer això per poder participar? No sé si hi ha places encara o no.
12: El de Joc Galerí a Menorca no, ja no queden places, però sí que tenim una notícia, donat que ja és el segon any que ens quedem sense places setmanes abans de que comenci el festival, doncs anunciarem al final d'aquesta edició de 2026 que per 2027 tornem a aquestes mateixes dates a principis de juny, i anunciem també una segona edició aquí a Menorca, que serà a la tardor, molt probablement a principis d'octubre. Però anunciarem les dates, això, un cop acabi el festival d'aquesta edició d'enguany.
2: Estarem atents. Gabriel Pena, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa i per haver compartit amb nosaltres un poc de Yoga Gallery.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ara nosaltres fem una petita pausa. Uns bons consells dels nostres anunciants i de seguida amb en Jordi Ribera repassarem l'actualitat de Menorca.
13: El programa Eclipsi 2026 impulsa aquest mes de maig un cicle de conferències per apropar l'astronomia i l'eclipsi d'aquest estiu a tota la ciutadania. Consulta tota la programació de l'eclipsi a menorcabiosfera.org. Consell Insular de Menorca. Dia 28. Les arqueòlogues i divulgadores Irene Ridebets i Cristina Bravo reieran sobre astronomia i la nostra història. A Can Saura, Ciutadella, a les 19 hores.
14: Es momento de darle un aire nuevo a tu casa en IKEA. Ven a por todas esas ideas con las que sueñas para renovar tu hogar por muy poco. Déjate llevar por la inspiración que necesitas. Te esperamos en IKEA.
15: Qui vol fer una ruta per suar quan pots fer-ne una per gaudir? Del 22 al 31 de maig et proposem voltar per la sisena ruta de l'hamburguesa vermella menorquina de la mà de Comete Menorca i l'Associació de Ramaders de Vaca Menorquina. Tens tota la informació a cometemenorca.com amb el suport del Consell Insular de Menorca i cofinançat per la Unió Europea.
16: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
17: Scoopy.
16: Hoy usamos muchas más.
17: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, RoadSync, Smart Key, Baúl Top Box.
16: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
15: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahó y Ciutadella. Y este mes, llévate el seguro gratis con toda la gama Honda. Promoción sujeta a condiciones.
18: Degusta los sabores más típicos de nuestra isla en la 13ª edición de Menorca en el Plato. Del 22 al 31 de mayo, menús completos de mediodía o noche, a precios especiales y de calidad. Consulta los restaurantes y menús en gastronomiamenorca.es. Organiza Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes. Colaboran Fundación Fomento de Turismo de Menorca, Pyme Menorca y Consejo Regulador de Denominación de Origen Queso Mahón Menorca.
19: Para ti y también para ti. En Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,69 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
20: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
21: Tens un immoble buit a Menorca? Per primera vegada, el Consell Insular de Menorca posa en marxa la convocatòria per adquirir edificis ja construïts i destinar-los a habitatge públic assequible i social. Si tens un immoble desocupat amb un mínim de 2 habitatges, aquesta és una oportunitat per formar part de la solució. Pots presentar la teva oferta fins al pròxim 31 de maig al web del Consell Insular. Promovem més habitatge pels menorquins. Consell Insular de Menorca.
2: Són les 12:44.
22: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
2: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimarts 26 de maig amb Jordi Ribera. Bon dia.
23: Hola, bon dia.
24: Hoy por hoy, Cadena Ser.
2: El projecte de la nova desaladora de Llevant fa una nova passa important. El proper Consell d'Abaqua aprovarà el projecte bàsic d'execució i la seva ubicació i viabilitat.
0: Ho ha anunciat el conseller del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, al ple del Parlament d'aquest matí. Aquesta seria una infraestructura de cara als propers anys, però abans podria arribar a Mahó una altra desaladora diferent. Juan Manuel Lafuente.
1: El próximo Consejo de Abaqua se adjudicará el proyecto básico de ejecución de la desaladora de la zona del Levante, viabilidad y ubicación. Se ha puesto en marcha la conexión de la desaladora con Calablanca, con 4.000 beneficiados. Ustedes en 8 años no hicieron ni la mitad de eso, es que no hicieron absolutamente nada en esa materia. El pasado 27 de abril, por cierto, tuve una reunión muy interesante con el Ayuntamiento de Mahón, estudiando la viabilidad de instalar una desaladora modular en cada figuera, que el gobierno sería a cargo de la instalación de la desaladora y el Ayuntamiento la conexión a la red.
0: El conseller replicava així a la socialista Carol Marqués, que criticava la manca d'inversions en recursos hídrics per part del govern quan les reserves de Menorca estan a uns nivells mínims.
3: Van dir que Xica de Saigua era la seva prioritat i que invertirien més de 600 milions d'euros en aquesta legislatura. Unes inversions tan transparents com la pròpia aigua perquè no els hem vist per cap banda. I mentrestant, Menorca s'aïlla en la situació hídrica més greu és la més castigada pressupostàriament. En 2 anys només van pressupostar 340.000 euros en inversions en abastament d'aigua. I a dia d'avui ni tan sols els han executat.
0: La construcció de la nova desaladora ha de permetre recuperar els aqüífers de Menorca a la zona de Llevant, però també ha de servir per altres subministraments. Cal recordar que hi ha diferents promocions urbanístiques paralitzades a Moas, Castell i Sant Lluís per la manca d'aigua que aquesta desaladora hauria de solventar.
2: El govern balear descarta subvenció enguany un autocar per dur gent d'Inca a Alcúdia per enllaçar amb els ferris que van a Ciutadella per Sant Joan, però tampoc es compromet a ajudar el transport de sortides escolars a Menorca.
0: A diferència del que va fer l'any passat, enguany el govern balear no posarà un autocar gratuït per anar a Inca d'Inca a Alcúdia i enllaçar amb el ferri per arribar a les festes de Sant Joan a Ciutadella. Així ho ha dit el conseller de Mobilitat, José Luis Mateo. Ho ha fet contestant a Josep Castells, de Més per Menorca, qui ha recriminat que mentre el govern finançava aquest servei especial a Menorca, cada cop és més difícil que les escoles trobin vehicles per fer sortides escolars en començar la temporada turística. Josep Castells.
23: A Menorca patim un greu problema de transport, que és el de les sortides escolars, perquè resulta que quan arriben aquestes èpoques, que vostès financen els viatges gratuïtament perquè la gent se'n vagi de festa, resulta que no es poden fer sortides escolars. Per què no es poden fer sortides escolars? Doncs perquè no hi ha autobusos, no hi ha xòfers, perquè les companyies, evidentment, prefereixen fer activitats turístiques que són molt més lucratives que no pas donar suport a aquestes sortides escolars. Per tant, arribat a aquesta època de l'any, es cau demanar-li. Pensen dedicar els doblers a coses importants o pensen continuar finançant el desplaçament perquè la gent se'n vagi de festa?
0: Mateo s'ha limitat a dir que ells aposten pel transport públic i per això financen serveis especials, però a l'hora d'esmentar quins, només n'ha citat de Mallorca.
24: Y mire, señor Castells, son muchos los servidores especiales de transporte público que este gobierno ha hecho y continuará haciendo con motivo de celebraciones y fiestas populares. Solo por poner algunos ejemplos, los servicios especiales de tren en Navidad. La campaña global de Navidad 25-26 aumentó casi un 20% los refuerzos, con servicios especiales el día 25, el 26 y año nuevo. También con servicios especiales para fiestas populares como el de Jurbó, de Inca, o fiestas como las de Felanich o la Colònia de Sant Jordi. Para este gobierno es fundamental la seguridad y la accesibilidad del transporte público.
0: El conseller ha refusat dir que ajudarà el transport escolar per a sortides en temporada turística.
2: L'Associació d'Empresaris d'Explotacions Agràries de Menorca, Agrame, ha reclamat el restabliment immediat del servei de la unitat mòbil de la ITV per a maquinària agrícola a Sant Estraïlla.
0: L'entitat ha fet pública la preocupació creixent del sector ramader davant la supressió prolongada d'aquest servei que permetia realitzar les inspeccions tècniques de tractors i altra maquinària agrícola en diferents punts de Menorca, evitant desplaçaments llargs perquè el retira. Ho explica el president d'Agrame, Luis Nadal.
25: Dificulta molt el trànsit de les carreteres, encara més, diguem-ne, pues, més que mai, han cercat a veure si és possible la solució que hi havia antes, que era que es concentraven en aquestes actuacions d'ITV, més o menys apostes concretes per cada poble. Per exemple, normalment a l'O es feia una concentració d'aquestes, es quedava per un dia i anaven 40, 50, 60, 70 en ganaders, en tractors o maquinària, i diguem que, a més, era per carretera secundària, normalment tot això.
0: Segons Agrame, la desaparició temporal de la unitat mòbil està provocant greus dificultats als professionals del camp, especialment perquè aquests vehicles circulen a velocitats reduïdes i no estan dissenyats per recórrer llargues distàncies. A tot això s'hi afegeix el col·lapse del sistema de cites de la ITB. Això fa que no tothom passi les revisions quan toca. Lluís Nadal.
25: Perquè resulta que, com que és tan complicat haver d'anar allà i bé, si has d'anar allà sense cita, que després no t'agafen, pues la realitat és que la gent no hi va. No hi va, en la qual, si t'hi veus més que mai, les inspeccions van molt endarrerides en quant a la fecha que tocava, i desgraciadament, pues també, si no cerca una solució, pues amb això és molt complicat resoldre-ho.
0: Per aquest motiu, Agrame també demana que es recuperin els punts d'inspecció descentralitzats que existien a l'OS, Mercadal i Ferreries, amb l'objectiu de facilitar el compliment de les obligacions legals i garantir unes condicions adients de mobilitat a l'illa.
2: Una furgoneta s'ha estavellat a Calacorp en precipitar-se des de dalt del Penyal fins al moll. Afortunadament, no hi ha hagut cap ferit, però sí importants danys materials.
0: Els fets han passat poc abans del migdia. Una furgoneta que traslladava material s'ha aturat al carrer de Sant Cristòfol per descarregar allà a Castell. Pel que sembla, no estava frenada com tocava i en fer el carrer baixada ha començat a tirar cap avall. Entre el seu propi pes i l'embranzida agafada, el vehicle ha travessat el mur de marès de dalt del Penyal, ha creuat la zona de jocs infantils i ha caigut fins la cala on s'estan fent unes obres. Per sort, la furgoneta, que estava desocupada, tampoc ha ferit a cap operari dels qui treballava al moll i tot ha quedat reduït a danys materials. Els bombers i una grua seran els encarregats de llevar la furgoneta que ha quedat volcada. No ha estat l'únic incident viari en el dia d'avui. Un accident a la carretera general a la zona en obres de vora l'Argentina ha provocat ferides lleus a una dona de 60 anys després que un turisme col·lisionés amb un camió. L'incident, però, sí ha provocat importants retencions de centenars de metres dels cotxes que no podien passar a l'espera que llevessin els vehicles sinistrats.
2: Hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora de 14, també a radiomenorca.com.
5: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
6: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
7: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
8: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Alayor, Avenida de la Industria 49.
9: El mejor mueble al mejor precio
10: en Hipermueble.
2: Faltan 8 minutos, un poco menos, para llegar a la 1 del mediodía y hoy queremos hablar con nuestro próximo invitado. Él es Alonso Santos. Alonso, buenos días.
26: Buenos días.
2: ¿Cómo te encuentras?
26: Bueno, me encuentro mejor, la verdad. Ahora ya que estoy de vuelta a casa, muchísimo mejor.
2: Has estado en la última edición de la flotilla Global Summit intentando llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y ha ocurrido algo que era previsible sabiendo lo que había ocurrido antes, y es que tropas israelíes han hecho intervenciones hasta el punto de no permitiros llegar y además creo confiscaros todo. ¿Cómo ha sido?
26: Bueno, no sabría muy bien por dónde empezar, pero la verdad que de que fuera previsible para mí, la verdad que con esa idea, la verdad que yo iba desde el primer momento en que llegaríamos. Y casi llegamos. Desde el Sirius, que fue la última embarcación en ser interceptada, estuvimos a 80 millas de llegar. Y la verdad que con una tripulación extremadamente motivada, estábamos preparados para llegar. Pensamos que no nos iban a interceptar. Fíjate que hicimos, nos escapamos de la primera intercepción, nos escapamos de la segunda y a la tercera pues fuimos intervenidos todos. Hicimos varias maniobras de evasión y bueno, al final no pudimos. Al final yo creo que después de tantos maydays que hicimos por radio y después de dar, quizás dimos nuestra posición, y ellos seguramente nos localizaron en el último momento, ¿no?
2: Bueno, ¿qué ocurre a partir del momento en el que llegan y os intervienen?
26: En el momento que nos intervienen, nos vinieron con unas lanchas de ataque rápido, tres de ellas, y nos estuvieron haciendo giros y trombos alrededor para provocar como desventar nuestras velas, ¿no? Nos estuvieron luego amenazando, apuntándonos con rifles y luego disparándonos con cañones de agua de que frenáramos. Y en ese momento ya después frenamos, apagamos el motor y nos abordaron en un abordaje completamente ilegal. Nosotros estábamos convencidos desde el último momento de que estábamos ejerciendo nuestro derecho en aguas internacionales, de que llevamos ayuda humanitaria y que aunque sean o fueran o lo que sea que reclamen los israelíes de que son aguas suyas de bloqueo militar y no sé qué justificaciones legales pretenden utilizar, siempre teníamos detrás nosotros todo el bagaje legal de que lo que hacíamos era totalmente legal y que estaba en nuestro derecho, ¿eh? Estar donde estábamos y haciendo lo que hacíamos. Por lo tanto, nosotros estábamos convencidos, no estábamos ni provocando a nadie, ni haciendo ninguna estupidez, ni haciendo, no sé, es que también he oído que se nos ha atacado, criticado por hacer una performance o gente que pretende como deslegitimar todo el trabajo que hemos estado haciendo durante meses, ¿no? Y bueno, pues solo quiero defender que el mar Mediterráneo y navegar las aguas del Mediterráneo está en nuestro derecho, ¿no? Como civiles. Y bueno, volviendo al tema de la intercepción, nosotros fuimos interceptados y fuimos embarcados en tres barcos distintos. Ahora que he investigado un poquito más, el primer barco era unas lanchas rápidas de fabricación israelí, el segundo barco era un barco tipo espía de fabricación alemana, un barco que fue subvencionado por Alemania, que tienen cuatro los israelíes, son los barcos espías que usan para proteger sus campos petrolíferos ilegales en medio del Mediterráneo, en las costas estes junto al Líbano, que son costas en realidad de libanesas, pero ellos explotan el gas natural libanés como si fuera suyo y lo protegen con estas embarcaciones espías de producción alemana.
2: Perdona que interrumpa, Alonso, pero ¿os hicieron daño?
26: Sí, no, nos hicieron muchísimo daño. Fuimos torturados, fuimos golpeados de todas las maneras posibles. Que podríamos, aparte, dedicar un capítulo entero a torturas personalizadas por persona a lo largo de un camino de días de martirio insoportables, porque te puedo decir todo tipo de golpes que ejercieron a cada persona diferente, tanto de mi tripulación como de otras embarcaciones, ¿no?
2: ¿Volverías ahora, una vez recuperado, quiero decir, en un planteamiento de hacer una nueva intentona de poder llevar ayuda a Gaza?
26: Sí, está claro. Creo que ahora mismo estoy más convencido que nunca que puedo ayudar y puedo aportar después de todo lo que hemos hecho.
2: Y

0: Avui per avui, la informació com mai l'havies escoltada.
1: Ens interessa la història, la nostra història, però que en coneixem de la nostra història. Aquestes píndoles van setmana rere setmana mirant d'apropar-nos a moments que potser coneixem vagament. Quan ens hi apropem i profunditzem, descobrim tota la riquesa que hi ha de detalls que ens ajuden també a entendre més el context de moments històrics, com per exemple el que ens pertoca avui i que ens du a un moment determinat. Anem a saludar, per poder fer aquest viatge, el nostre convidat. Ell és l'historiador i membre de l'Institut Menorquí d'Estudis, Amador Marí. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos. La història l'hem estat abordant des d'aspectes que ens permeten anar a un moment concret de la història, quasi podríem dir recent, de Menorca, però alhora també molt rica. I proposaves avui que poguéssim mirar d'apropar-nos a un personatge perquè al voltant d'ell també ens entendrem molt el context del que anirem avançant, que és, en aquest cas, el bisbe Vila.
2: Sí. En Antoni Vila va decidir viatjar a Londres per presentar queixes directament davant la cort britànica i en contra del governador Fox. Aquest era un dels privilegis que havia tingut tradicionalment Menorca. És a dir, es tractar directament amb el sobirà. Per tant, era una cosa assumida i perfectament d'acord amb els privilegis antics de Silla. Evidentment, en Fox va intentar impedir-ho, li va denegar el passaport i li va confiscar les rendes que tenia. Però gràcies a donatius tan desclargat com de laics, va recollir els fons necessaris per sortir de Silla. Finalment aconseguí un passaport i va sortir cap a Roma. Des de Roma va anar a Londres i finalment, quan es va assabentar que pel tractat d'Amiens del 1802 Menorca tornava a Espanya, es dirigia a Madrid. Però ja no tornaria mai més a Menorca. Va ser traslladat en el bisbat d'Albarrasí, a Terol, el 1802, on va morir el 1807. S'ha dit que aquest trasllat, més que un premi, va ser un poc degradant-lo de categoria. Vull dir, el bisbat d'Albarrasí era possiblement el més pobre d'Espanya, fins i tot més pobre que el de Menorca. I s'ha defensat que el govern espanyol en aquell moment no li agradava tots els conflictes que va promoure en Gran Bretanya, malgrat que des de l'òptica del govern espanyol tenia raó. És un tema un poc fosc, mai s'ha acabat de sebre, però no sembla normal que l'enviessin a l'Albarrasí.
1: Certament es veu clarament quina és la posició que tenen un costat i un altre. Són dos formes de pensar que estan com amb una pugna contínua. L'Església com els britànics, el governador Fox i el bisbe Vila. És una qüestió que va quedar ben marcada en la societat, entenc.
2: Hi ha que tenir present que l'Església a Gran Bretanya pràcticament es podien dir, sabem que el rei és el cap de l'Església anglicana, però es clergat, quasi que són més funcionaris que religiosos en aquest sentit que tenen en els països catòlics allà. Vull dir, clar, qui nomena tot és el rei de Gran Bretanya. Per tant, en el cas de Menorca, que qui nomenés el bisbe era el rei d'Espanya, allò els resultava difícil de pair, per dir-ho d'alguna manera, en els britànics. Acabarem la qüestió aquesta. Bé, mentre en Vila era absent de Silla, el conflicte entre l'Església Catòlica i els governadors britànics va continuar. altres clergues patiren confiscació de béns o empresonament per oposar-se al governador. I malgrat que és cert que el bisbe Antoni Vila va comptar amb la fidelitat d'una gran majoria de la societat menorquina, també hi ha que dir que una part d'aquesta donar suport a la causa britànica i s'enfrontant al bisbe, en una actitud que podrien qualificar d'anglòfica, en el sentit que van xerrar el que parlaven, de que no hi havia oposició entre tenir simpatia pel govern britànic i sentit ser catòlic i espanyol. Bé, no podem dir que si Iglesia i el poble estiguessin units contra els governadors britànics. I ja he dit que una part de l'Iglesia enyorava la independència que havia tingut. Per tots aquests motius, no podem passar per alt un important informe que redactà el bisbe Vila destinat al seu successor, Pedro Antonio Juano, per les conseqüències que tindrà en els anys següents, com veurem. En aquest informe explica tota la oposició que va patir per desenvolupar la seva tasca com a bisbe. No parla dels governadors britànics, sinó tant dels menorquins, tant clergues com laics, que s'hi van oposar a ell. Centra la seva crítica en els principals funcionaris civils del govern britànic, assessors civils i criminal, el fiscal, però deixant clar que aquests comptaven amb altres funcionaris civils i clergues que recolzaven, segons afirma Vila, per conservar el poder que tenien i també per conservar el favor dels britànics, i per aquest motiu prengueren partit en contra seva. Cita 14 persones principals, deixant clar que eren molt més. I el que més m'ha cridat l'atenció és que entre ells acusa a Joan Ramis i Ramis, que havia sigut el seu preceptor i que sempre va tenir en Antoni Vila amb molta consideració, destacant la seva intel·ligència. Això no li va servir perquè en Vila l'acusés. Hi ha que dir que entre tots aquests problemes que patia en Vila, alguns van ser per qüestions personals o, per dir-ho d'alguna manera, per lo molt que va voler en Vila controlar absolutament tot. Per exemple, amb en Fontes fiscal va tenir un gran conflicte, però simplement perquè es volia casar amb una cosina, i per casar-te amb una cosina necessitaves l'autorització del bisbe, i el bisbe es negava a donar-li. Normalment es solucionava pagant. Una de les fonts importantíssims d'ingressos de l'Iglesia Menorca eren les dispenses matrimonials. Hem de pensar que totes les classes benestants de Menorca, tots eren família. I com sempre es casaven entre si, sempre es casaven cosins amb cosins. I cada vegada que es volien casar, doncs necessitaven pagar. Això representava molt d'uns ingressos importants i va ser una de les coses que els governadors britànics van voler controlar. El fet del conflicte amb en Fons, que es va negar a donar-li escombregar, va fer que aquest personatge tingués una guerra contra el bisbe. És a dir, molts dels problemes van venir per qüestions pròpiament econòmiques i també per una qüestió de qui té el poder, i aquest va ser el factor. Però aquest informe serà molt important tant per després, com actuarà el bisbe Juano, com actuaran els governadors espanyols posteriorment, com veurem amb altres programes.
1: Doncs avui hem centrat l'atenció en el bisbe Vila, i com veus, això té una continuïtat en un moment, en una situació en la que hi ha dos bàndols i que qualsevol diria és un culebron, perquè en certa manera sembla de vegades que és realment així, continuarem mirant d'apropant-nos amb interès amb el que és la nostra història. Farem en properes episodis d'aquestes píndoles d'història. Amador Marí, gràcies per haver-nos acompanyat i molt bon dia.
2: I gràcies a tots vosaltres per escoltar-me.
3: Este mes de mayo en Memphis. Tira

0: Repassem a continuació la informació del mar. Anem per veure com tenim situació variable força 2 tendint a component oest força 3, per tant tindrem marejol. Podríem encara tenir algunes àrees de boira matinal, particularment, que deixaria una visibilitat regular, però com dèiem temporalment. Anem a una platja, amb escuita avui a Cala Galdana, Ferreries, la temperatura ronda els 29 graus, bastant més que la darrera vegada que vam passar per aquí. La temperatura de l'aigua també ha pujat a 21 graus, l'índex màxim de radiació solar avui està en 8, per tant, precaució per anar al sol.
1: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
2: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
3: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
0: Repassem els principals titulars de la premsa d'avui i comencem per el diari Menorca. Una furgoneta recorre 50 metros sin frenos y se precipita sobre Calacorp. Una conductora cruza el desvío por las obras de la carretera general y choca contra un camión. Asgrau se queda sin agua por una avería y obliga a cerrar negocios en plena jornada turística. Menorcaldía.com, al diario digital de Menorca. Susto en Calacorp. Una furgoneta atraviesa un muro y cae cerca del bar Escau. També destaquem un accidente entre un camión y un coche provoca importantes retenciones en la carretera general. Destaquem Joan Escandelles, exalcaldessa d'Escastell, renuncia como concejala. Última hora, la detenida por el crimen de su suegra, Pere Grau, regresa a la vivienda para hacer una reconstrucción de los hechos. Diario El Mundo, avui destaca en primera aquest titular. Page pide a Sánchez elecciones ya, o que se someta a una cuestión de confianza. Es el momento de mayor riesgo para el PSOE de toda la democracia. Y diario El País destaca avui en primera. Zapatero pide el aplazamiento de su declaración ante la Audiencia Nacional.
4: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
5: Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad de smartphone con Suzuki Connect y 10 años de garantía. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Consulta condiciones en suzuki.es.
6: Ven a verlo a Viesa, calle Curniola 8 del Polígono de Mahón y Bijuters 18 del Polígono de Ciutadella.
0: Perquè ens agrada la gastronomia, perquè hem de, certament, estar atents a l'actualitat del que passa al món de la gastronomia a Menorca. El passat mes de març, Foodies, on Menorca, una pàgina web, una plataforma que se n'encarrega d'informació d'actualitat gastronòmica i que, evidentment, està molt vinculada a Menorca, va ser premiada amb un reconeixement de la millor pàgina web que es dedica a tema de menjar, de Foodie Travelers. Avui volem reiar-ne amb en Pep Vallès. Bon dia.
7: Hola, bon dia, Lluís.
0: Gràcies per acompanyar-nos i felicitats, perquè entenc que el gust per la gastronomia i de treballar-hi en la informació i l'actualitat de la gastronomia per a un territori com Menorca, evidentment, pot ser molt apassionant, però que te reconeguin això dins el que és un premi d'àmbit internacional, entenc que és molt important.
7: Sí, és un certamen que organitza anualment ICAT, són els qui van fer Menorca Regió Europea de Gastronomia. Ells cada any trien les 10 millors webs de gastronomia i experiències gastronòmiques per a foodies viatgers, i enguany pues, hem tingut la sort que una d'elles es Foodies of Menorca. Això vol dir que estem entre les 10 millors pàgines de gastronomia del món, és un dels referents per als aquells qui cerquen una experiència gastronòmica a nivell mundial quan viatgen, i pues, és un premi que no ens l'esperàvem i que pues, és ben bé pues, un reconeixement a una feina d'anys i un motiu per seguir fent feina, per seguir informant i per seguir avançant en aquest món de la gastronomia. Gastronomia menorquina.
0: Un món que té un recorregut realment apassionant en els darrers anys. El cert és que tampoc no era massa difícil el que sorgís Foodies i que estigués en les vostres mans. Tu estàs molt vinculat amb el que és l'Associació de Periodistes Gastronòmics, de manera que això ja tenim una bona base. Però, a més, tu estàs barregat en el món de la comunicació aquí a Menorca. Per tant, vull dir, una cosa amb l'altra, aquí tenim, i mai m'hi heu dit, un bon producte.
7: Sí, una cosa que va valorar més el jurat era que les experiències gastronòmiques que oferíem Foodies a la web no són faig un curs per aprendre a fer so o vaig a fer una visita a una botiga per veure so, vaig a fer una visita a un celler i tal, que això també hi és. Però clar, és el que ens vam valorar molt, eren per una banda que les experiències feien que el foodie es pogués moure, que el viatger gastronòmic es pogués moure per ell tot sol, pogués anar directament a llocs on hi ha producte local i després trobés tota aquesta informació gastronòmica de primera mà i les seccions que setmanalment faig a l'Iris de Cascou a Menorca i que ve ser un poc la història de la gastronomia, o sigui, parlar dels plats, parlar del per què de cada un d'aquests plats, parlar d'història de la gastronomia, per exemple, com la setmana passada, aquí parlàvem de que l'any 1956 a França es havia celebrat el bicentenari de la toma de Menorca i de la salsa maonesa, del coneixement per part dels francesos de la salsa maonesa, i així van organitzar un concurs i tal, pues, aquesta notícia apareix a Foodies. Com apareixerà pues, que avui he anat a un restaurant o un bar X, he provat aquest plat o he provat aquest altre, m'ha agradat i faig una petita crònica d'aquest plat, de la mateixa manera que raig de productes de reposteria. Hi ha una secció aquí, pues, des d'hiades d'un xuclador, una coca en roes, passant per les enciamades i els panets de vina sobrassada i tot el que fa referència a la nostra gastronomia, on es fot el viatger o el viatger gastronòmic pues, té informació de primera mà de la reposteria menorquina, com la té també del producte local de Menorca, i fem una aposta també molt o sigui, el que hem fet sempre, tant ho he fet com a periodista gastronòmic, com ho he fet també com a membre de Fra Roger, de donar un suport total del producte local de Menorca.
0: Has dit Foodie Viatger, i un article publicat recentment precisament a Foodies en Menorca amb el títol El periodisme gastronòmic davant de l'imperi del like ens fa reflexionar un poc també entorn al com en un moment determinat hi ha doncs, tota una sèrie de gent que li mou un poc el gust de fer això, no? D'intentar explicar les experiències pròpies que li provoca el seu viatge de turístic i en particular la gastronomia. Però això és una cosa... Després està el periodisme gastronòmic de veritat, no?
7: A veure, Lluís, hi ha dues vertents molt fàcils. Una cosa és que tu també vagis de viatge de manera personal i vagis a un restaurant i venguis a Menorca i facis pues, un reel o vagis un TikTok de que estàs a tal restaurant i que menges una caldeta de llagosta. Això és correcte. Això ho pot fer qualsevol persona i tal. El que no és correcte és aquelles persones que hi fan per el que és la nostra professió de periodistes, que tenen uns anys de bagatge, uns anys de formació i tal, és que hi hagi aquestes persones que ho facin intrusisme. O sigui, aquells que es creuen que són periodistes o fan de periodisme gastronòmic, o sigui, que volen... A veure, nosaltres, per exemple, tenim una llei, podríem dir, que és que si un periodista gastronòmic regalat se'n va a un restaurant i no li agrada el que ha menjat, mai farà una bona crítica. No, o simplement el que no farà serà d'aquest restaurant, esperarà un parell de mesos i tornarà a anar, mirarà que aquell dia pues, millor va tenir sort, no va demanar tan bé com se'n sap, qualsevol problema de cuina, de producte, el que sigui, i tornes a anar, si ja ho has millorat i tal, pues, en xerraràs, si ho has millorat, pues, ja no xerraràs mai més, a lo millor no hi tornes, però mai li faràs mal a aquesta gent. Nosaltres no anem a un restaurant i dir-li, si vols que t'atregui a Foodies o si vols que t'atregui a tal pàgina, més de convidar. No. I clar, tenim una sèrie d'Instagramers, tenim una sèrie de la gent aquesta que es diuen influencers, qui fan de ses estrist volen fer de la seva professió aquest tipus de periodisme gastronòmic o aquest tipus de crítica gastronòmica, però sense estar arreglats, sense estar documentats i sense i tal. O sigui, el que explicava un poc, o sigui, hi ha gent qui s'estima més veure com allò de començar a dir brutal i tal, i com regalim una hamburguesa i com menjar i tal, té un anàlisi profund de lo que és aquella cuina, de quin tipus de cuina es fa, de quin producte s'empra i de tota una sèrie de coses que tenim en compte, perquè són els periodistes gastronòmics de Balears, els periodistes gastronòmics de Catalunya, de Madrid o de València, els que estan reglats, els que es consideren com a crítics gastronòmics. Tu entres a un restaurant i ja des de la primera impressió que et dona aquest restaurant, te mires molt la sala, jo especialment de cada vegada me miro més la sala, me miro com em serveixen els plats, me miro com a l'hora de demanar un vi, quines referències me donen de vins, si aquella persona sap o no, fins i tot com a aquest vi, si hi ha unes pautes de com empretxar corxes, de com olora o no olora els taps, si te'l deixa o no te'l deixa, i després hi ha tot el tema del menjar, de com te serveixen aquell menjar i tal. Hi ha una sèrie de formació feta, i aquesta formació pues, feta va ser d'anys, i molta gent pues, picant pedra molt, molt estona, i quan vaig fer aquest article és perquè no l'he fet jo tot sol, l'han fet diferents crítics gastronòmics d'arrel de l'estat que ens han posat d'acord en cada un dins el seu àmbit fer aquesta denúncia, perquè veiem que hi ha un intrusisme de cada vegada major i que el que era aquella professió que tenia un prestigi pues, s'està perdent per culpa d'una gent qui és no formada ni arreglada.
0: Bé, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Una abraçada i fins aviat.
7: Moltes gràcies a tu, Lluís.
8: Vol fer una ruta per suar quan pots fer-ne una per gaudir? Del 22 al 31 de maig et proposem voltar per la sisena ruta de l'hamburguesa vermella menorquina de la mà de Comete Menorca i l'Associació de Ramaders de Vaca Menorquina. Tens tota la informació a cometemenorca.com amb el suport del Consell Insular de Menorca i cofinançat per la Unió Europea.
9: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Ven a Cirase Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
11: Ya están abiertas todas las tiendas Mibo en Menorca. Mahón, Ciutadelles, Mercadal, Fornells i Es Migjorn. La auténtica barca menorquina, hecha a mano en la isla, con el sello de garantía del Consejo Insular. El verano empieza con Mibo.
12: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Alayor, Avenida de la Industria 49.
13: El mejor mueble, al mejor precio, en Hipermueble.
14: Tens un immoble buit a Menorca? Per primera vegada el Consell Insular de Menorca posa en marxa la convocatòria per adquirir edificis ja construïts i destinar-los a habitatge públic assequible i social. Si tens un immoble desocupat amb un mínim de 2 habitatges, aquesta és una oportunitat per formar part de la solució. Pots presentar la teva oferta fins al pròxim 31 de maig al web del Consell Insular. Promovem més habitatge pels menorquins. Consell Insular de Menorca.
0: Ja recordareu que vam explicar en el seu moment que Graham Pills estava d'aniversari i la festa continua. Roger Vila, bon dia.
15: Bon dia.
0: Bueno, la festa continua. N'esteu preparant una per aquest dissabte, dia 30, a Sant Climent, en el camp de futbol. Explica'm un poc què és el que esteu preparant.
15: Bueno, dintre de la campanya aquesta dels 15 anys de la Graham, aquí a Menorca, havíem preparat un munt d'esdeveniments i diguem que la festa d'aquest dissabte és el plat fort de totes les celebracions. I bueno, serà una jornada d'unes quantes hores en les que bueno, anem a tenir músics locals, DJs locals, gastronomia local i cervesa local, tot de proximitat i tot per celebrar els nostres 15 anys.
0: Aquí la reivindicació és anem a passar-ho bé, això és el primer, i ho fem com sabem fer-ho, molt a la nostra manera, per això que hi hagi cervesa local i tot la resta també és local, entenc.
15: Sí, nosaltres ja quan vam complir la nostra primera dècada d'elaboració de cervesa aquí a l'illa, ja vam fer el nostre primer festival i un poc ho volíem englobar tot, amb nosaltres som una marca jove local i volíem sempre apostar per músics joves locals, no? Que és el que crec que podem anar de la maneta tots agafats i crear moltes sinergies bones, no? I bueno, continuem 5 anys després amb aquesta dinàmica, no? I hem tornat a muntar el mateix festival, una entrada molt econòmica per poder celebrar tots junts aquests 15 anys de cervesa menorquina.
0: De la maneta i en fila índia, perquè per el passadís de la SER no es pot anar d'altra manera. Has vingut amb els nostres convidats, en Pedro, sempre, bon dia, benvinguts.
16: Què tal, bon dia?
17: Bones.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Us ho vam proposar, vosaltres vam pensar podria quedar molt xulo, i que porteu cada qual un poc en aquest festival?
17: Mira, jo vinc en representació tant de Berlat com de Dàlia, perquè tocaré amb els dos grups. I no res, una vegada en Roger mos va contactar, nosaltres no mos ho vam pensar ni un moment, perquè bueno, estem realment agraïts de que hagi pensat en nosaltres i de que tingui s'empenta de muntar esdeveniments com aquests, que aposten per producte local en tots els sentits i també en aquest sentit en sa música. Nosaltres sempre estem quan hi ha que apostar per això i no res, això, molt, molt contents de participar-hi.
0: Com tu dius, vens un poc en representació de més d'un grup, amb en Pedro ja passarà també això, perquè Pedro està...
16: També ho repetiré, sí. També
0: Pedro està amb moltes coses sempre.
16: Sempre, sí, ja som a vosaltres. Sí, jo en el meu cas pues, obriré el festival amb un set jo tot sol, com a les meves cançons, com a tu amada, presentant les cançons del meu disc i del meu casset. I després, al final de festa, serà amb els Fandango All Stars, que també són bons col·legues d'en Roger i de Graham Pierce. Sempre ens agrada estar tots els saraus i estarem, pues, si no sé a quina hora serà, ja quan la gent ja no sàpiga com es diu, pues, estarem nosaltres allà fotent molta festa, com sempre.
0: La música i la festa és agradable, és necessària, i a més estem quasi... No hem sortit de la primavera, però ningú ho diria, perquè estem a l'estiu. D'una o una altra manera, convida a poder sortir, trobar-nos o reunir-nos, i un poc junts el xalet disfrutant del que és l'aniversari, i tal vegada, no sé si establir un poc també un... Si ens mola, repetirem, o no ho sé.
15: Sí, just ara aquí a fora ho xerràvem, que la idea amb Franz Mercadal ens està ajudant també a organitzar aquesta nova edició del Graham Fest, i la idea principal és que es converteixi en una cita anual, no? I per intentar donar-li valor a aquest festival en el que tots els músics són de Menorca, i anar a poc a poc creant aquesta escena que tant costa de crear la nostra illa, i que, bueno, som una illa que té molt, molt de potencial. Hi ha moltíssims músics, moltíssims grups, les escoles de música de Barcelona més potents estan plenes de músics de Menorca, i crec que això, bueno, li tenim que donar valor i omplir els camps de futbol de Sant Climent, les sales i els estadis, no? tot el que es pugui. I, bueno, nosaltres intentam amb aquesta cita d'aquest dissabte a portar aquest granet d'arena en què se creï aquesta escena.
0: És, a més, un tipus de festival que ja té un poc el seu públic. Ho dic també, ho demano a vosaltres que sou músics, no? Arrossegueu un poc el vostre propi públic, que també s'hi suma, però després també agafa aquí bonament, aquests dies està per aquí i sap que hi ha un bon sarao i no s'ho vol perdre, m'imagino, no?
15: Sí, nosaltres, ja la nostra filosofia és sempre muntar esdeveniments fora de temporada. Maig ja estem en el limbo d'entrar en temporada, però bueno, un poc de bon temps també ajuda molt com a promotor, no? de qualsevol esdeveniment, però bueno, la nostra visió és dinamitzar Menorca fora de la temporada, no? I si podem captar algun públic que conegui en els músics d'aquí de l'illa. Però bueno, la nostra vocació és local, local, per gent local, que vinguin local i que escoltin música local.
0: En aquest sentit, aquí també hi ha un poc una filosofia per apostar per el que és d'aquí, a nivell de l'aposta dels músics locals. Ho noteu també, que és necessari un poc reforçar aquesta qüestió?
16: Bueno, sí, clar, no sé, no sé en Sebe, però de tot el munt de festivals que es fan ara a Menorca, de super és l'única maquillada és de Graham Beer, que és que realment és quilòmetre zero i de músics d'aquí i per la gent d'aquí. Òbviament està obert a tothom que es vulgui passar, està, però bueno, és una cosa ben dirigida, no és perquè vingui un guiri i paregui per allà o venguem paquets turístics perquè venguin dissabte a Sant Cugat. No sé si, supos que no ets idea, no estic xerant per coses que no me corresponen, però bueno, ja entenc el que vull dir, que avui dia a Menorca és el que xerràvem fa un moment també fora de micro, que hi ha un boom des de veniments i venga coses i bueno, les coses que estan ben fetes, estan fetes en carinyo, es noten i el festival de dissabte serà una d'aquestes.
0: No, quan reiem més del festival, sempre reiem Graham Pils i ens venen un poc a la idea de diverses coses. Evidentment la cervesa, que és una cervesa que ens agrada, o és una cervesa que un poc així com la Neutra Gent es va acabant, que també hi ha que dir que està molt bé, no?
15: Però
0: també és una cervesa que s'endú premis, va participar de... Jo no sé si hi ha altres empreses de cervesa, perquè les coneixeràs, que munten també una cosa que sigui tan així, no? Que...
15: Obrim portes a les 6 i primer concert 6 i mig a 7 més quart.
0: El camp de futbol de Sant Climent, per no perdre ocasió i oportunitat, perquè després ja arribarà l'estiu i hi haurà altres músiques.